0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humble.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Ahora perché sta ridendo?
3: Enjoy listening to our Dutch friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Questa è Radio Humboldt.it.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
3: Enjoy listening to our South African friends.
4: Radio Humboldt.it. Humboldt a tempo di musica.